ẹkọ ojúmọ gbogbo àgbà láyé ẹ tún kọ ojúmọ mọ tòní o tojúmọ bá ti mọ ọyẹ là ni ọyẹ tó là lónìí kó là wá sówó kó là wá sọmọ kó là wá sáà tètè kú ti ṣe baálé ọrọ